Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: placer estar aquí con ustedes.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: era
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Sóc el cec, lluc del lloc, llum de llambis del bosc. Sóc i suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 9 del matí. Als bars i restaurants de zona es podrà veure l'eclipsi. Estan pràcticament plens ja. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el president de Piment Restauració, César Amable, ha explicat que, si bé hi va haver incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, poc després es varen calmar els ànims.
1: Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie iba a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó. A medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose, y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve,
0: i aquesta, I aquesta matinada s'han publicat noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el passat mes va batre tots els rècords per un mes de juliol.
2: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023.
0: Per cert, que avui esperam temperatures elevades arreu del territori, en especial a l'interior i al sud de Mallorca, on s'activarà la vista taronja.
2: I a la resta de l'arxipèlag hi haurà avís groc. Això després d'una nit molt càlida, on alguns punts de la Serra de Tramuntana els termòmetres no han davallat dels 29 graus.
0: La calor, per tant, serà ben present avui a Sineu, a la Festa del Muc, que arriba a la 23a edició. Des de primera hora del matí, l'ambient està ben animat al poble, i anem en directe. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia, així és. Des de ben prest s'han posat amb els darrers preparatius, acabat d'engalanar els bars i també les carrosses que utilitzaran per anar al Puig de Reig, on s'invocarà el MUC. Però abans, en aquests moments, les colles d'amics són a berenar per agafar forces, perquè, com heu dit, avui farà molta calor aquí a Sineu.
4: Bueno, tot mos fa moltes ganes, és el primer any que pujam en el Puig, i, bueno, la calor serà important.
5: I de bon xiquet ve les 7. Per començar a fer la carrossa, de córrer-la, ara venim a berenar un poc i ja directe cap on es Puig.
6: I luego nos quedamos, claro, hombre, la Fiesta de Muc, todos los años repetimos. Procuramos estar aquí.
0: Gràcies, Cristina. I es disparen un 30% les consultes de Projecte Home de Famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles els afecten el dia a dia, amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i l'abandonament d'activitats com a la pràctica de l'esport.
2: La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara hi comença a haver-hi més consciència.
7: En les famílies, com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
2: L'edat més crítica és entre els 13 i els 15 anys.
0: I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarrer, president de Malià, lamenta la situació i diu que són molt perjudicials.
2: Ahir els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. El Ministeri de l'Interior respon així al tancament dictat per Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: I precisament el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix". Milers de persones amb aquest lema s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible.
8: Entendé que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se le utilice como moneda de cambio.
9: Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
10: Pues aquí en otra vía el ejército a la calle para devolver...
0: L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport també dels sindicats i del govern autonòmic. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia Avui amb Joana Maroto.
11: Més informació a ib3notícies.com.
12: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, dilluns calorós a les Balears. Es notícia el temps. Aquest dia de Sant Llorenç els termòmetres fregaran els 40 graus, segons la previsió de l'AEMET, i per això a partir de les 12 s'activaran diferents alertes arreu de les illes. Algunes zones l'avís serà groc i d'altres taronja. Meteoròloga d'IB3, Margalida Ribas, en quin punts seran les temperatures més elevades? Bon dia.
2: Bon dia, Ido. Avui, com comentàveu, es preveu l'activació d'aquests avisos arreu de les illes. En el cas de les Pitiuses i de Menorca serien grocs, amb valors punta que es mouran entre els 36 i 37 i s'espera que siguin a punts de cap a l'interior i també de cap al nord de Menorca, on es registrin els valors més elevats, mentre que Formentera quedarien entorn dels 34. En el cas de Mallorca, destacam els avisos taronges a punts de l'interior i sud, amb valors entre aquests 36 i puntualment 40, que afectarien sobretot la zona del Reguer, també cap al Pla i al nord del Migjorn. Tot això acompanyat d'unes mínimes que avui també han estat elevades, amb registres molt semblants als d'ahir en general, però volen destacar especialment alguns observatoris de la Serra de Tramuntana, on no han davallat dels 26 a Santem, 5 graus més perquè la mínima d'ahir, dels 29 a Banyalbufar, on durant tota la matinada s'han mogut entre els 30 i els 31 graus, i de cap al Llevant, on tampoc han davallat dels 28 en el cas de l'estació de Cap de Pere. De fet, avui les mínimes s'han registrat entre les 7 i les 8 del matí.
1: Les temperatures, per cert, de mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat van batre tots els rècords per un mes de juliol.
3: Van arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que havia estat 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
1: Això en un dels millors dies de l'any per observar els parcells, les llàgrimes de Sant Llorenç, un fenomen astronòmic que enguany, però, cedeix el protagonisme a l'eclipsi solar total de passat demà. Un eclipsi que ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30%. Segons el president d'Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiment frega el 100% en aquests moments.
4: Demana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, i ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus.
1: Recordeu que teniu tota la informació per veure l'eclipsi, també les restriccions de trànsit que es produiran a les Balears a partir de dimecres al web eclipsisegur.caip.es. I si neu, ja bull per la festa del MUC, que tot just comença en aquesta hora. Encara falta, però, per el moment més conegut i multitudinari, el que anomenen S'Encuentro. Serà primera hora de l'hora baixa i és quan el MUC i la MUCA es troben a la plaça d'Esfossar. Abans d'arribar en aquest moment àlgid de la festa, n'hi ha molts d'altres, com per exemple el rumiatge al Puig del Reig, que va invocar el MUC. Fan el camí en carrosses ben engalanades per l'ocasió i havien de partir fa uns minuts. Cristina Bussà, bon dia. Ja fan camí?
5: Bon dia, sí, ja fan camí i crec que ho podeu sentir. Ara surten d'aquí, de l'aparcament de l'Institut de Sineu, les darreres carrosses, acompanyades també de cotxes, que n'hi ha també una desena més. Dir-vos que l'ambient està molt animat, donen així el sus a la festa amb el rumiatge al Puig, que és un dels moments més sentits i esperats per la gent de Sineu.
6: És una passada el que se fa en aquest poble, és el millor, vamos. No hi ha festa igual a tota Mallorca.
7: Sí, el ventall és molt important. I nosaltres fa molt d'any que ja anàvem amb aquesta carrossa, que m'ho dur un pare, i és de matí quan m'ho dur passant millor.
8: Ja que no venen tant de forasters, som ells de poble, que feim els jocs, pregó, és quan m'ho dur passant millor, sobretot.
1: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Presenti, zio.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els comerços de les illes disposen a partir d'avui d'una guia per actuar en cas de tempestes i inundacions.
2: Es tracta d'una iniciativa de l'executiu de les illes que s'emmarca en el programa Inuncaip i que té com a objectiu principal oferir al sector comercial una eina pràctica per prevenir i també minimitzar els possibles danys causats per episodis de tempestes i també d'inundacions. Ho ha explicat avui Alejandro Sáenz de San Pedro, el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia.
3: És una guia molt pràctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta. Es decir, unas pautas básicas de ante los avisos de emergencia, qué es lo que hay que hacer en el comercio, qué es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta.
1: A dos dies de l'eclipsi, els bars i els restaurants des d'on es veurà a les Balears estan pràcticament tots reservats. Tot i les restriccions de trànsit, qui tingui reserva o hi resideixi, hi podrà accedir. Sigui d'on sigui, que faceu comptes observar-lo, no heu d'oblidar les ulleres homologades. I atenció, perquè n'hi ha que, encara que ho sembli, no són segures.
2: De fet, l'Associació de Consumidors Consubal ha advertit avui la població que circulen falsificacions d'ulleres per mirar l'eclipsi solar. És per això que l'entitat reclama als consumidors que les comprin sempre en establiments de confiança, com farmàcies o òptiques. El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala de fet que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que demana als consumidors, als ciutadans, que vigilen bé la procedència.
4: Si tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
1: Més coses. Augmenten un 30% les consultes de les famílies a Project Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics.
2: L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda precisament les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, actualment un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de pantalles i altres dispositius digitals. La terapeuta, també pedagoga de Project Homo, Aida Pagès, apunta a la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
5: Aquesta gratificació immediata que afavoreix l'ús problemàtic de les pantalles, que és el que la tecnologia ens dona, no? Que tothom ens conegui per el que jo vull mostrar i aquesta gratificació que no fa falta ni esperar ni un minut que ja la puc obtenir.
2: Segons els experts, com per exemple Projecte Homo, que acabem d'escoltar en aquest moment, és l'edat crítica en què els joves són més susceptibles per desenvolupar aquesta dependència al mòbil, a la resta de dispositius electrònics, està en l'interval d'entre els 13 als 15 anys.
1: I avui centenars de menors encara continuen a portes de la policia a Ceuta per esperar ser registrats, pendents del seu futur, tot després de que sota el lema "ja n'hi ha prou", Ceuta no rendeix. Milers de persones s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible. L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport de sindicats i també del govern autonòmic. Això després de l'entrada massiva de persones de fa ja més d'una setmana. Amb aquesta informació arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, som la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir Hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé.

festa es fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi,

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats

aquell que preveu val per dos. És un adagi

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits Sahara, i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Comencem la setmana en el nivell màxim de risc per incendi forestal. Efectius del Parc de Manacor estan actuant en aquests moments a l'incendi forestal al Puig de Bonany, a Petra, amb dues dotacions i donant suport als serveis d'Ivanat. També hi actiu un foc a Can Morell, on actuen dos mitjans aeris, una autobomba i una vintena d'efectius. Tot plegat mentre a la península l'incendi de niebla a Huelva record ja 20.000 hectàrees, està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla. A més, a la península els focs de Tírig a Castelló i Navas de Sant Antoni a Segòvia centren la preocupació dels serveis d'emergència. Els tres focs romanen actius i en nivell 2 de gravetat. Les forces de seguretat de Mallorca han celebrat una reunió prèvia al dia de l'eclipsi. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, s'encarregarà de la part forana i la mà. Mentrestant, la Policia Nacional i la Policia Local de Palma són qui vigilaran la ciutat, Manacor i ports i aeroports. Tot plegat amb l'objectiu d'evitar el col·lapse i vetllar per la seguretat ciutadana. N'ha parlat Mari Carmen Moyà, agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
2: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
1: Coincidint amb l'eclipsi, l'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
3: Van que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguessin reaccionat en més temps, segurament haguessin pogut treure majors preus.
1: Més temes, l'associació conservacionista Arca reclama que les casetes de la Costa del Teatre de Palma, construïdes fa gairebé 160 anys, siguin preservades i rehabilitades dins el projecte de renovació de l'entorn de la plaça Major pel seu valor històric, paisatgístic i cultural. Josep Masot és el portaveu d'Arca.
4: Nosaltres entenem que aquesta sensibilitat és una sensibilitat que s'ha de mantenir per no només per una qüestió estètica, sinó també per una qüestió ètica, vull dir, mantenir perquè és la nostra identitat, és la memòria, i no entrar, a més, en destruir aquest espai, sinó precisament en reconvertir-lo, donar-li vida.
1: A Eivissa, l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica. N'ha parlat Roberto Algaba, el director insular de transports a Eivissa.
5: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían que iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
1: Encara a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut una dona per robar joies en el domicili on feia feina com a assistenta. Se li han intervingut joies per un valor del voltant de 15.000 euros. La víctima dels robatoris va denunciar el passat mes de juliol la desaparició d'aquestes peces. Segons la investigació policial, l'acusada hauria aprofitat els dies en els quals va fer feina a casa per fer-se amb les pedres precioses. I en la plana internacional, un darrer apunt, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat bona part de Colòmbia. L'epicentre s'ha registrat a San José del Palmar i s'han produït danys materials a diverses ciutats. Així hem arribat a les 4:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3 i molt escoltat de la Colònia Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, també una setmana més, ja com ho sabem, començant la setmana número 33 d'aquest any en curs. Estem dilluns dia 10 d'agost de 2026 i avui és Sant Llorenç, per tant molt d'anys a tots els llorenç i per extensió també com sempre tothom qui faci festa en el dia d'avui, aniversari o qualsevol altre motiu a celebrar com d'any sempre. Així que bé, avui tornem després d'aquest ja ara final de festes d'Artà, però també i recordarem també una mica els programes d'actes de la festa de Sant Roc de la Colònia Sant Pere, que no acabam, o pràcticament acabam unes i començam unes altres, i com és habitual, abans ja Sant Pere, quasi en certa manera vam enganxar en Sant Salvador i ara en Sant Roc. Però més enllà de tot això, avui també volem parlar amb en Jordi, de Unió Independent d'Artà, més per Artà i la Colònia Sant Pere, actualment, per comentar aquest plenari, darrer plenari que hi va haver, en aquest cas, a final del mes de juliol. Així que, de moment, donem el sus i anem pas a pas, com dit sempre, tema a tema, amb aquests diversos aspectes que tenim preparats per tots vosaltres. Així que, de moment, donem el sus, benvinguts, començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, doncs ara sí, podem anar ja amb en Jordi Cabré, regidor d'Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, ara també més per Artà i la colònia de Sant Pere, que ja el tenim aquí als nostres estudis. Bones tardes, en aquest cas.
1: Hola, bones tardes a tothom.
0: I doncs bé, com dèiem, hi va haver aquest darrer plenari, com sempre, el darrer dilluns de mes, en aquest cas el passat dia 27, i bé, el primer punt era aprovació d'acta, imagino que
1: Pau, sí, doncs, sempre si no hi ha qualque cosa molt greu sempre s'aproven.
0: Després el punt segon era l'expedient, en aquest cas, bé, número tal, l'aprovació de l'acord complementari i l'acord d'aprovació provisional adoptat al plenari de novembre del 25 de la modificació puntual número 6 en les normes societàries per incorporar mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua.
1: Sí, això era un punt en tema d'estalvi d'aigua, que se va fer un projecte fa un any, més o manco, xerrant dels temes de, no sé si me'n recordeu, de les piscines, de la reducció dels metres quadrats que havien de fer, les zones jardinades dels patis i això, que havien de recollir aigua un tant per cent, i d'ai, això quan

0: se va enviar en Esconça i va haver, no sé si se va se varen emboear en el tema tant per cents de zones ajardinades i varen canviar tant per cents sí, i quan ho varen tornar a hartar, diríem, sabeu que els va passar per alt en el tècnic que li tocava, que bé, són coses que un plat d'aquests que són tan grossos, qualque cosa sempre hi pot haver, hi havia un tema d'un tant per cent que s'havia canviat i no ho varen veure. I quan la segona vegada que ho varen revisar, una persona que se'n va donar compte, va donar punt i clar, varen fer les passes necessaris per poder-ho canviar i tornar-ho a enviar en el Consell de Mallorca perquè ho torni a posar així com ho havien plantejat en l'inici del projecte. Això era un projecte que se va fer conjuntament amb tots els equips i de la nostra banda hi va anar Ana Maria Bastó i varen aportar les nostres idees i varen venir bé tots. Per tant, és una cosa que varen votar a favor i se va aprovar perquè simplement era una errada que s'havia passat per alt i s'havia d'arreglar.
1: Perfecte. El punt tercer, l'aprovació en aquest cas de la resolució del recurs de reposició interposat per dues persones, en aquest cas pel tema de l'expropiació forçosa de l'ampliació de l'edar de la colònia Sant Pere. En resum, és que el punt.
0: Sí, és un punt llarg. No, això, nosaltres en aquest cas ja de primera vols dir com el vàrem estenir. És un tema que això ho han de dur tant l'equip de govern i els tècnics que hi tenen i han de resoldre el conflicte, diríem, amb les persones que l'han presentat i simplement és un tema que ells han de gestionar, és un tema d'expropiació de terrenys i són ells que en els seus tècnics i en els recursos legals que tenen l'han de fer venir bé. Sé que se posen d'acord, diríem, com que s'accepten les queixes, però no s'accepta el que demanen. Per tant, queda com l'Ajuntament, diríem, ho va plantejar. Nosaltres això, el que us he dit abans, el vàrem estenir perquè és un tema directament de seguit davant. Sí, en aquest cas, us heu dit per si més endavant, la gent que té aquests tipus de problemes molt val explicar el seu cas i nosaltres podem fer feina dins el nostre equip per veure si els podem ajudar en qualque cosa o simplement dir-los això no pot ser. Nosaltres estem oberts com a partit polític, estem oberts que ens passin informació que faci falta, fer-hi feina i ajudar-los en el que se pugui ajudar. En aquest cas nosaltres no hem rebut cap tipus de proposta, no hem rebut res i simplement ens vàrem abstenir per aquest tema, perquè és un tema que l'equip de govern i els seus tècnics han de solucionar.
1: Després el punt 4 era l'aprovació de la resolució del recurs, també en aquest cas potestatiu, de reposició interposat per la Fundació Nacarro contra l'acord del ple del juny del 24 relatiu a la recuperació possessòria administrativa del camí públic de nou, camí a l'ermita de Belém per Sant Sorda.
0: Sí, això és un tema que en aquest cas seria diferent en l'anterior perquè nosaltres en aquest tema sí que ens hi vàrem ficar, diríem, en el tema de ser d'ara no, però en aquest tema de recuperació dels camins públics sí que vàrem, bé, de fet és una proposta que Manuel Esbala ja ho va dir, una proposta que nosaltres com a independent d'entrar fa molts anys que duim de remolc i que demanam i en aquest cas hi vàrem votar a favor perquè pensam que el més aviat possible s'han de recuperar aquests camins públics que tenim hartar i que per no sabem per quin mot han deixat de ser públics. Per tant, necessitam sobretot rapidesa, cosa que és molt difícil dins l'administració pública i tot el que sigui poder recuperar aquest camí públic nostre que estan a damunt papers, que estan escrits a damunt d'un papers que són, diríem, som legals, que no hi ha res que robin a ningú. Simplement el que volem és recuperar els nostres camins públics perquè tota la gent d'Artà i la Caloni pugui passar per allà.
1: Després venien el punt 5 i 6, que en aquest cas era el mateix tema, aquest expedient de reconeixement social de crèdits juliol 2026, que aquesta sèrie de factures que a més, si més no, darrerament han de passar o passen per plenari.
0: Sí, això ja cada mes sempre tinc el mateix. És un tema més de com s'ha gestionat tots aquests office i

0: través d'interventor i secretària s'han de passar per plenari, i nosaltres, com que això és un tema que ells l'han de gestionar i l'han de dur a una manera legal, diríem, mos vàrem estendre, i sempre deim el mateix, mos estenem perquè no mos agrada la manera com s'han plantejat tota la manera de pagar, diríem, durant aquest darrer temps, però pensant que totes les factures, sobretot a gent i empreses d'Artà, i encara que no siguin d'Artà, tot això s'ha de pagar, per tant, la gent ha invertit un doble i aquest doble les ha de recuperar, per tant, no votarem en contra, però sí que mos estenem perquè estem a la manera com se gestiona, pues, pensant que s'havia d'haver fet d'una altra manera des de fa bastant de temps.
1: Després el punt 7 era l'aprovació, si s'escaia, d'una moció que presentava en aquest cas PSC, PSOE i Voltros, Unió Independent d'Horta, Més per Mallorca, en defensa del Parc Natural d'Estranc i de tots els espais naturals protegits de les Illes Balears.
0: Sí, això va arrel de la manifestació que hi va haver en Estranc. M'imagino que el PSOE amb una moció a nivell de Mallorca va tenir els seus ajuntaments, va presentar aquesta moció. Nosaltres mos hi vàrem adherir, és un tema de protecció de territori, per tant nosaltres aquí mos hi trobaran sempre. I també val a dir que varen posar dins els seus punts una cosa molt important, que era, diríem, com a fer públics mala de Campos en aquest acte. Va ser, pensant que va ser una manera molt sobrada de posar-se mig, de fer-ho d'una manera molt barroera, i ells, el seu, en aquest cas, ho varen posar dins els seus punts, i nosaltres en aquest sentit hi varen adherir i varen votar a favor.
1: Després ja venien informacions de juntes de govern i resolucions de valia, i després el punt número 10 de prets i preguntes.
0: Sí, no, en aquest cas no, normalment en el mes de juliol i en el mes de desembre, novembre, no se fan preguntes com a darrer, abans de vacances i això, però bé, nosaltres en duem una, més que res perquè després en el setembre ja queda molt en fora, i molta gent de la colònia Sant Pere mos havia demanat, i varen trobar que havia d'anar en aquest metge a pregunta. Era una pregunta que me'l varen demanar a veure mem per saber que havia costat a l'Ajuntament el tema del Winefest que hi va a la colònia en el mes de final de juny. Ara no me'n recordo exactament la data, però sí, al principi de juliol estava dins les festes, estava dins les festes de Sant Pere.
1: Sí, ara pensava, crec que era dia 4.
0: 4 de juliol, sí. Sí, ara tens imatge del cartell i per mi volava 4 de juliol. Val, bé, això era una empresa externa que se va contractar a través de l'Ajuntament, diríem, i aquesta empresa pues, te muntava l'espectacle aquest, que diríem. Varen rebre bastantes queixes de la gent de la colònia, sobretot per un tema que trobaven que no era un espai adient per poder fer un tipus de festes com aquestes. Amb això hi podem estar d'acord, pensant que sí, que l'espai no era adequat i que pel volum de gent que hi havia segurament no trobaven que era lloc idoni, i els veïnats de la zona també se van queixar bastant tema de pàrquing ja no en xerrem, tema de molta gent que va anar allà no va fer una degustació de vins, sinó que va anar a fer una festa a lo grande, i hi va haver bastantes queixes. Val? Després van demanar això, veurem què havia costat i si mos podien desglosar un poc els preus. Me'l va dir que la Maria Antònia Sureda me'l va dir que havia costat 12.100 euros i va inclòs una part, que era l'organització, la música, la neteja i el muntatge. Després hi havia generadors d'electricitat que havien costat 1.500 euros, la cartelleria uns 600 euros, i els busos del TIP, que hi va haver busos extres, diríem, va costar uns 500 euros, és a dir, quasi un 15.000 euros va costar tot, 14.700. Val? Això va costar l'Ajuntament. Me'l va dir que hi havia una subvenció del Consell de Mallorca de promoció econòmica que havien donat uns 6.900 euros per gastos generals. És una cosa que va dir que podria ser que si aquesta mateixa subvenció podria incrementar si seria possible. I després m'imagino, això no m'ha quedat molt clar, però va dir que a través d'aquesta fira que s'havia fet del Winefest van tenir l'opció de poder demanar una altra subvenció que era d'uns 7.500 euros per comprar infraestructures tipus les carpes aquestes de fusta que hi ha a les fires. Exacte. I de comprar aquestes tipus de carpes de fusta per

0: tenir-te per a futures fires d'artà o futures fires que se puguin fer, que se puguin fer-te. Però bé, aquests 100.500 euros anirien a futures fires, no, no era per la fira del Winefest, simplement per haver fet el Winefest se podia demanar aquesta subvenció. Però bé, això són la manera com ho vaig entendre jo, val? La manera com ho vaig entendre jo, i vaig com a recalcar aquesta pregunta perquè no sabia exactament com funcionava i me va explicar això, que si no s'hagués fet aquesta fira, a lo millor aquesta subvenció no s'hagués pogut donar. Val? Yeah. Vull dir que més o manco els dobbers que va costar l'Ajuntament en les dues subvencions, encara que una no vagi directament al Winefest, en les dues subvencions més o manco se varen rescabalar aquest dobbers. Val?
1: Va. I res, fins aquí aquest plenari, però bé, amb altra ordre de coses, aquestes dates bàsicament han tingut festes, això, aquestes festes patronals, bueno, primer abans de Sant Pere i ara ja darrerament les de Sant Salvador, ara ja sí que les hem acabat, un poc sí que supos que encara després per fer balanç i per tal, perquè evidentment tot necessita un temps com per valorar tot i anar punt per punt o pas per pas, però bueno, una mica que se'n pot dir que diem ara així a lo ràpid entre cometes, en el sentit que han passat pocs dies des de que han acabat aquestes festes d'Artà.
0: Sí, primer de tot donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat en les festes d'Artà, ja sigui amb associacions, en clubs esportius, amb voluntaris, de la manera que hagin pogut col·laborar, donar les gràcies per fer aquestes festes un poc més animades. Jo vos xerraré un poquet personalment, perquè encara el que deia en Tomeu, nosaltres no mos hem reunit encara i no hem fet un balanç molt extens de les festes, i clar, no he pogut anar per tot. El que he anat, pens que bé, ha estat bé, ha hagut gent, no mos queixarem d'aquest tema. Tema comportament, civisme, no hem rebut en cap moment cap queixa, no, cap incidència que nosaltres sí, que no hem sabut, i els actes que això, els actes que jo he pogut assistir han estat molt bé, donar sobretot una bona sobre cultura balear, perquè el concert que hi va haver, que eren prefestes, encara no era, sí, no eren festes, el concert que hi va haver allà a Sant Salvador va ser espectacular. Molta gent, molta gent, vaig xerrar un poc amb ells i estava molt content, no s'esperaven tanta gent, varen veure com ampliar un poc l'aforo perquè hi havia més demanda, i l'espectacle va ser tant Bala Josifà com Manu Guill, va ser molt guapo i molta qualitat qualitat.
1: Això en aquest cas també bé, hi va haver, sí que malauradament se van haver de suspendre o posposar, ja veurem, tema fotos artificials, en aquest cas, per exemple, que és una d'aquestes coses que sí que és vera que per tema d'alerta de foc, tal com estava decretat, pràcticament, no sé si totes les illes, però pràcticament, en aquest cas, en el nostre cas, sí. Sí. I per això se va haver de prendre aquesta decisió.
0: Sí, és un tema de seguretat. Simplement quan el Valdemor va avisant els regidors, van donar suport. És un tema que nosaltres no hi podem entrar. Estàvem amb alerta, no sé si era 4 en foc o una cosa així.
1: Exacte.
0: I aquests actes s'han de suspendre i res a dir. Quan se tornaran a fer? No ho sé, jo m'imagino que ja estan contractats i un moment o l'altre s'ha d'anar a fer perquè estan pagats i no se pot tornar enrere. Si se pogués tornar enrere, jo penso que no importaria valors de fer, però bé, és igual, això són el que te demanen, són opinions personals, que hi ha gent que si no hi ha focs artificials no hi ha festes, i també puc entendre, vull dir, això són coses que són personals de cadascú. Sí, això, només donar suport i estar d'acord i informar la gent que teníem a prop i per xarxes que no se faria i ja està.
1: En aquest cas, i ja fora de festes, tot i que va acabar un poc ja entremig amb previ i festa en si, hi va haver també la presentació de llibre d'en Jaume Morell, en aquest cas a la sala d'actes d'Estat Artà, que va quedar planíssima.
0: Va quedar molt plena. Sí,
1: un èxit. En aquest cas, va per bé, ho dic.
0: Sí, èxit rotund. Èxit rotund de la presentació del llibre d'en Jaume. Ara no el tenc davant i no me'n recordo el títol, però bé, està relacionat amb la guerra civil i és familiar, i és, sí, és personal. persones i familiars que la varen patir aquí, diríem, Artà. Mm-hmm. És una novel·la basada en fets reals, diríem, mm-hmm. que ha posat damunt el llibre, ha posat històries que varen passar dins el poble d'Artà, amb un nom fictici que no és Artà, i això són històries que no deixa de ser curiós, perquè aquí Molt de Pizzello va repetir la presentació i el presentador, ara no me'n recordo el nom que hi havia també, que varen dir que no hi havia hagut guerra, però hi havia hagut guerra, ta. Vull dir, no hi havia hagut front, però sí que hi havia hagut guerra amb una altra manera de viure-ho, i la novel·la és un punt de partida i una manera de poder veure com se va viure la guerra del 36 aquí a Artà.
1: Exacte, i bé, ara vendran les festes de Sant Roc, com dèiem, de la Colònia de Sant Pere. Després
0: sí, no acabem de festes.
1: Exacte, suposo que també en aquest cas esperava desitjar que veiem molt bé també en aquest cas, no?
0: Sí, bé, primer donar molt d'anys a tots els Llorenç, que avui és el Llorenç, i donem molt d'anys a tots els que són Llorenç, i en el poble de Sant Llorenç, que també avui és festa grossa, i després sí, donar molt d'anys a les colònies per Sant Roc. He vist un poc el programa per damunt i que el disfrutin, que se faci tota la festa que s'ha de fer, sempre el que dèiem, ensenyar i en coneixement, que les festes són guapes si caben bé. I això és, sobretot a la colònia, donar les gràcies a la gent que s'encarrega d'organitzar-ho, perquè realment són ells els que han aguantat aquestes festes de Sant Roc tota la vida.
1: Exacte.
0: Que no és fàcil fer unes festes de Sant Roc després d'unes festes d'atac, que la gent va un poc cansada, però les festes de Sant Roc sempre han tingut nom, i sempre la gent del colònia, i la gent que estiva a la colònia i la gent d'Artà les espera amb ganes.
1: Ara anava a acabar, però anava a repassar que no me deixes alguna cosa. També a través de Facebook l'Ajuntament va anunciar que han fet noticiable de que dins l'acte de felicitació de festes de Sant Salvador se va fer entrega de plaques commemoratives a treballadors i treballadores que s'havien jubilat de l'Ajuntament aquests darrers anys, una cosa que també de tant en tant se sol fer, que diem, en aquest sentit. No sé si alguna cosa...
0: Sí, no, donar l'enhorabona a tots els jubilats. Va ser un acte que hi vaig assistir, va ser el primer dia de festes, crec que era, que varen fer com un petit aperitiu per a tots la gent que fa feina dins l'Ajuntament, i en aquest moment se va donar una placa a tots els que s'havien jubilat durant l'any a dins l'Ajuntament, i vaig tenir això no de poder donar una placa a la Maria Antònia de l'Escola de Música, i molt content per ells, i sobretot que ho disfrutin en salut.
1: I ara després també aquesta setmana tindrem això, aquesta eclipse, passat demà, que sí que ve veure que veurem o no veurem cadascú així com trobi, però i si més no, si s'ha de veure també amb precaució, amb les ueres, amb les mesures pertinents, perquè això s'ha de dir, també és important, després ho recordem, i bàsicament que també comportarà, després ho explicarem també en detall, aquesta restricció de trànsit a alguns llocs, no només d'Artà, sinó evidentment de tota Mallorca, en les zones on preveu possibilitat de més gent.
0: Sí, personalment tinc unes ganes de que passi aquest eclipsi.
1: Sí,
0: perquè ocupa un tant per cent tan elevat de desinformació de tot, però bé, està clar que és un fet històric i que amb molta precaució i amb molt en bones i sense ni no mos hem de tornar locos, com que aquí diu, s'ha de poder disfrutar. Artà, he vist que han tancat carreteres, tema Ermita de Betlem, tema Betlem o Galos Cans, són zones a lo millor que sí que podrien ser massa transitades, i per seguretat s'han tancat. Jo només donaria a la gent coneixement i que sí, que és un acte que no passa molt sovint o passa molt poc, però que sàpiguen que val més a lo millor veure-les de que teves si pots, que no anar segons a bon i quedar-te mitjan camí perquè no pots passar o perquè això, perquè hi ha massa gent i no pot veure res. Després, el tema de les ueres de protecció, això, bé, jo no soc ningú per dir-ho, però penso que és un tema molt, molt important i que s'ha de tenir molt de coneixement, perquè si no he llegit segons quines coses que hi pot haver bastant de problemes. I ell, ara he sentit, és que ara hi pensava, he sentit, crec que era les notícies avui, que deien que a l'hospital de Manacor hi haurà 160 professionals més a dia d'eclipsi per poder atendre totes les persones que hagin tingut problemes. Per tant, aquests 160 professionals no haurien de tenir massa feina.
1: Exacte, tant de bo.
0: Perquè els haurien de poder posar en aquests 160 professionals altres dies per poder llevar el col·lapse que hi ha, sobretot en l'estiu, a la salut pública, que és la veritat, que també és un tema que em podrien xerrar moltes hores.
1: Exacte. I un tema que també, en aquest cas sí que va ser dins festes, però no volia deixar passar per alt, perquè suposo que també imagino que també pot interessar dir alguna cosa d'aquesta, no sé si dir, recuperació d'Espoesart, que se va fer en aquest cas ara a través d'aquesta associació, que no m'entenia massa, no és la presidenta, que no pot ser d'altra manera, però bueno, també amb en Miquel Pastor. I Nestor Font, en aquest cas que aglutinar esforços com per recuperar o tirar en banda novament aquest Espoesart, que fa uns anys que malauradament, per motius que siguin, no s'ho podien dur terme.
0: Sí, nosaltres en moments que va com a desaparèixer varen reivindicar bastant aquest acte, aquesta figura d'Espoesart, perquè forma part de la cultura, dona molta força i molta visibilitat a totes les persones que puguin estar interessades i fer feina dins aquest àmbit, i que l'hagin recuperat tant en Marintoni com en Miquel. L'altre lot no la conec massa, l'altre, però...
1: En Nestel.
0: Sí, l'altre lot, vull dir, perdó, que el puguin haver recuperat ells tres, també és un fet de donar continuïtat a el que s'havia fet fins ara, i que segurament, per sort, tot seguirà així com havia anat fa un parell d'anys, que hi havia algun problema per poder seguir, i en el final han pogut recuperar forces i tornar a tirar endavant uns actes que són molt interessants.
1: Clar. I de bé, no sé si m'estic deixant algun tema que consideris important, això també dins festes, com dic, que hi va haver tantes coses, tant temes esportius com culturals, com de tot en el final.
0: Més que res, estem oberts, que si la gent mos vol dir en temes de les festes, que si hi ha hagut coses que els ha agradat molt i que troben que s'han de potenciar, o coses que no els han agradat i que troben que hi ha hagut queixes per lo que sigui, que mos contactin amb nosaltres, tant en Amaco, en Maria, jo, tots els que estem ara dins l'executiva de més pretais de Clàvia Sant Pere, a través de xarxes, el que vulguin, que mos ho puguin dir, i nosaltres en el plenari de setembre poden fer les preguntes pertinents a l'equip de govern, a veure men que mos contesten, però això, que estem oberts a el que la gent mos vulgui demanar o mos vulgui informar, també. Després val a dir també que nosaltres, com a més prioritari de Clàvia Sant Pere, seguim fent feina. Hem fet com a dos tallers que varen publicar xarxes de cohesió de grup i ja de preparació per les properes eleccions, i que si hi ha gent interessada que tingui ganes de participar en el nostre projecte, nosaltres li explicarem i després ben lliures de poder dir si volen entrar o no hi volen entrar, però bé, que sàpiguen que nosaltres estem en marxa, que som un grupet de bastanta gent nova, que la veritat, com a coordinador en aquest cas, en aquests moments, estic molt content perquè hi ha moltes ganes i molta animació i que és un bon moment per poder donar el punt de sortida a unes eleccions que vendran l'any que ve, en el maig, que no me n'adonaré en compte i hi serà.
1: Exacte, estem passa ràpid. I de fet tot aquest repàs, supos que després ja en tornar a fer plenari o que hi hagi alguna altra qüestió important com per això, ja en seguirem parlant, si més no, d'aquestes o altres qüestions, i evidentment també de eleccions, evidentment tenim tot aquest any per endavant per anar fent els diversos comentaris que siguin necessaris també, si més no.
0: Sí, en el setembre tot se torna en marxa, que ara la gent està un poc aturada entre cansament de festes i vacances, la gent està aturada, però sí, en el setembre ens tornem a en marxa tots i a tirar endavant i començar, com diríem, el nou curs.
1: Exacte, i això, moltíssimes gràcies, Jordi, i fins a la propera.
0: Gràcies a tothom.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I l'eclipsi solar del 12 d'agost comportarà restriccions de trànsit a l'entorn de l'ermita de Belém i el camí de Calos Camps. L'accés amb vehicles quedarà restringit en un tram de la MA-3333 i el camí de Calos Camps. Es recomana planificar amb antelació el punt d'observació i consultar les mesures de seguretat i mobilitat. Aquest dimecres, dia 12 d'agost, a les Illes Balears viuran un eclipsi solar total que serà visible des de Mallorca. Davant la previsió d'una elevada afluència de persones a determinats punts d'observació, s'ha establert un dispositiu especial de seguretat i mobilitat en restriccions a diferents indrets de les illes. En caràcter general, les mesures s'aplicaran entre les 15 hores i les 21 hores, tot i que es podran avançar o prolongar en funció de les necessitats de seguretat. En aquest enllaç, que la notícia de la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, diu podrà consultar tota la informació del Govern de les Illes Balears sobre les restriccions, excepcions i mesures previstes. És un apartat de la pàgina web www.caip.es, que és la web del Govern de les Illes Balears. Caip és Comunitat Autònoma Illes Balears. Diu Artà que quedarà restringit el trànsit a la carretera a l'ermita de Belém, la número MA-3333, entre els quilòmetres 5 i 8. L'accés estarà controlat per la Guàrdia Civil. Les restriccions preveuen excepcions per a les persones residents a la zona, propietàries d'habitatges a la zona, persones que hi treballen, serveis públics i d'emergències, lògicament, entre altres supòsits, sempre amb l'acreditació corresponent. Totes les excepcions i la documentació necessària per acreditar-les es podran consultar a l'enllaç del govern. A més, no es podrà accedir en cotxe ni motocicleta pel camí de Calos Camps, ni des del camí de Camp Blanc, ni pel camí de Caspillo, on la policia local d'Artà establirà un control d'accés. L'accés en bicicleta estarà permès a no ser que els cossos i forces de seguretat considerin que s'ha arribat a una situació d'afluència massiva que pugui suposar una situació de risc per a les persones o la naturalesa. L'Ajuntament demana prudència i planificació a totes les persones que es desplacin per observar l'eclipsi. Es recomana informar-se prèviament de les restriccions, evitar desplaçaments innecessaris a zones que puguin concentrar molta afluència i seguir en tot moment les indicacions dels cossos de seguretat. Per observar el fenomen, directament s'han d'emprar exclusivament, i això és molt important, exclusivament ulleres o filtres homologats. Per planificar l'observació, Astro Mallorca ha desenvolupat l'aplicació Horizon Eclipsi 2026, que permet seleccionar un punt concret de Mallorca i comprovar si el màxim de l'eclipsi serà visible des d'aquella ubicació. L'eina té en compte no només la posició del sol, sinó també el relleu i l'horitzó real del terreny, una dada especialment important perquè el sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó. Per tant, això, diu eclipsi segur, utilitza ulleres ISO 12312-2.2015, evita desplaçaments i està prohibit fer foc. És un missatge del govern d'Espanya, del govern de Balears i del 112 d'emergències 1-2.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I una de no va poder fer, que diem les festes, aquest revel que fa els artificials, però sí que es va poder fer, per exemple, moltíssims altres actes, pràcticament tot, com per exemple un dels quals aquest concert de Pitxorines, el sopar a la fresca de la Festa d'Artà 2026, sopar a la fresca entre cometes, ja haurem de dubtar si canviem el nom o no, però bueno, més enllà d'això, anem a escoltar un petit vídeo, bueno, en aquest cas el so d'un vídeo que vàrem fer a través de les nostres xarxes socials en directe.
1: Que també hem rebut moltíssimes garanties i un munt de concerts arreu de Mallorca i al punt de fora. I el volem recordar una micona, així que tindrem tot un poc llançament d'un sòquim al gasto també. Així que a vosaltres, la ciutat de Nàpols.

I bé, aquesta és aquest fragment que vàrem enregistrar en directe d'aquest concert de Pitxorines, que evidentment va durar moltíssim més, però és un petit tast amb aquest cas.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I bé, hem acabat aquestes festes de Sant Salvador 2026, però donam pràcticament el sus, en aquest cas demà, donam el sus ja les festes de Sant Roc en 2026, que són aquestes festes que recordam una vegada més són d'organització majoritàriament privada, sí que a veure que compten, com de diversos donatius que fan persones, famílies, comerços, entitats diverses. Per exemple, Ràdio Horta Municipal també hi col·laborem de manera monetària que aquests darrers anys, particularment, és a dir, no l'Ajuntament, també vull que quedi clar, i que cap problema, no demano res a canvi, però bé, en aquest cas també, ja que hi ha molta feina al darrere, ens agrada col·laborar per poquet que sigui, evidentment, un petitíssim gra d'arena. El programa d'actes, bàsicament, i que vendria a ser un abans de festes, demà dimarts, dia 11 d'agost, hi haurà la presentació de l'Associació Postart i concert de Jansky. Recordem que l'Associació Postart se va presentar ja aquí a Artà el passat dia... dia 3 o dia 4, ja no me'n recordo ara quin dia era, però bé, en aquest sentit hi va haver, bé, moltíssima afluència a la cafeteria del Teatre Artà. Per tant, si no hi vareu cobre o voleu tornar-hi a assistir, perquè a més, ara que diem també hi haurà aquest concert afegit, posteriorment teniu aquesta oportunitat

demà, dimarts dia 11, a les 20 hores, els membres de la Junta d'Associació presentaran l'associació i a continuació Laia Malo i Jaume Reus, membres de Janskim, presentaran el nou poemari de Mal d'Electrovers, no sé si ho dic bé. Això serà com una prèvia en certa manera, perquè l'inici oficial serà divendres, aquest divendres dia 14 d'agost, la inauguració de festes prevista per les 20 hores. Amb els cagrossos Anna Clara i en Pere, o en Pere i Anna Clara, tantes, indistintament, acompanyats per l'estol de Xeremies d'Artà i de la xaranga els Esparrais, que hi ha molt de llocs que posa esparrals, falta una L. Realment és Esparrais, que és un peix, perquè la xaranga va néixer arrel d'una edició que diem de la Fira del Peix, però sí que després, evidentment, ha anat fent moltíssimes altres propostes. El lloc a l'inici és a la bassa en Fesol, recorregut passeig de la mà i arribada a la plaça de Sant Pere, i col·labora l'Ajuntament d'Artà. Després, entorn a les 20, també acabarem ser aquí a Artà, al Safala Fresca, en aquest cas també seran a la Colònia de Sant Pere amb aquesta festa de Sant Roc, aquest divendres dia 14, a les 22 hores. Serà a la plaça Sant Pere. Vos recordem que Pitxorines és un grup de música folk mallorquí format per atletes de Rau de l'Illa. Reviuen el cançoner popular mallorquí donant-li un caire innovador, o sigui, borresa del programa de festes. I col·labora l'acció Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere i patrocina aquest concert la Fundació Bosca i Maric, que són aquestes fundacions que ajuda certament bastant a diverses entitats de la zona, ja que hi té, així ho té pels seus estatuts. La veritat és que també tant de bo pogués ajudar a més col·lectius, tant de bo. Però bé, en tot cas, que també se li ha d'agrair tota la tasca d'ajuda que fa en aquest cas a nivell cultural. També a nivell social, amb l'Ajuntament d'Artà, també segurament heu vist a la vegada un cotxe d'aquest de... No ho vull dir malament si el centre de dia o repartir relacionat amb els serveis socials, que també va ser amb l'ajuda o col·laboració de la Fundació Bosca i Maric. En fi, divendres, dia 14, inauguració de festes a les 20 hores amb inici de la bassa en Fesol, i després concert de pitxorina a les 22 hores a la plaça de Sant Pere, en col·laboració amb l'Associació Amics de la Música del Col·legi de Sant Pere i patrocini de Fundació Bosca i Maric. Dissabte, dia 15 d'agost, dia festiu, dia de la Mare de Déu d'agost, hora baixa amb la xaranga als Esparrais i el DJ Gurries, de les 19 hores fins a les 3, més o menys del vespre. El lloc, el passeig marítim, concretament el lloc conegut ja com Sa Madona, a Sa Caloni. Serà, com dic, a les 19 hores fins més o menys a les 3 del vespre. Compta amb un programa a part i col·labora, lògicament, l'associació Xaranga als Esparrais, que és aquesta hora baixa que ja fa uns anys que du a terme, o bé per Sant Pere o bé per Sant Roc, depèn de les dates com vengui bé. En aquest cas serà aquest dissabte, dia 15, vos animem a participar, a gaudir-ho i a anar-hi. Després, diumenge, dia 16 d'agost, passa carrers a les 20-30 hores, a càrrec de Tremolartà, la batucada d'Hortaranca, amb inici del passeig de la mà i arribada del pas de Sant Pere, i col·labora, lògicament, Tremolartà, la batucada i la comissió de festes de Sant Roc. Després hi ha el correfoc infantil, entorn a les 22 hores, a la mateixa plaça Sant Pere, càrrec del Timoni de Sant Gonxó, acompanyats de la batucada Tremol d'Artà, i col·labora l'Ajuntament d'Artà. Després, dilluns qui ve, d'avui a una setmana, dilluns dia 17, multiaventura, a les 18:30, a les 6:30, a la plaça de la Bassa en Fesol. Diada esportiva del Consell de Mallorca, hi haurà un rocòdrom fits, tir amb arc amb ventosa, tir amb ballesta, una slake line, un circuit espartà de scooter barra patinat i jocs de precisió. Edat màxima, això sí, 8 anys. Col·labora Ajuntament d'Artà i Consell Insular. S'entén de Mallorca. També una proposta interessant, després la de sortida fotogràfica. A les 19:30, a les 7:30, el lloc de trobada a la plaça Sant Pere,

i l'oposta de sol a cal els camps, trobant-nos per capturar la millor llum del capvespre des de la zona de cal els camps. Una activitat oberta a tots els nivells, tant per a fotògrafs en càmera com per a qui vulgui fer fotos amb el mòbil. Organitza Jaume Cabré. Després, dimarts, dia 18 d'agost, torneig de futbol a les 18:30 al Poliesportiu Cap Ferruig. Partits, model Lliga, edat màxima 13 anys, inscripcions d'equips fins al diumenge 16 d'agost. El telèfon 654-889-546. Col·labora Comissió de Festes de Sant Roc. Organitza Comissió de Festes de Sant Roc. Sortim a teixir al carrer, ara a les 19:30, lloc Passeig Marítim, la Madona. Agafa les teves agulles, ganxet, palmes i comparteix una estona creativa i de conversa amb bona companyia. Tothom és benvingut. Organitza Centre Cultural i Associació de la Gent Gran. I torneig de futbol més 35, a les 21:00, al Poliesportiu Cap Ferruig. També igualment partits model Lliga, edat mínima en aquest cas 35 anys, inscripcions també fins diumenge, el mateix telèfon d'abans, 654-889-546, organitza Comissió de Festes de Sant Roc. Dimecres, dia de 9 d'agost, torneig de futbol, en aquest cas edat mínima 14 anys. També igualment, en aquest cas, també el telèfon, com dit, i les inscripcions, en aquest cas, un dia més, fins a dilluns, dia de 7. Seguim amb el mateix dimecres, dia de 9, hora baixa de tallers infantils, a les 19:00, a la plaça de Sant Pere, ludoteca d'en David, joc tradicionals de fusta, de gran format per a totes les edats. Taller d'artistes familiars, pinta cares, temps lliure. Estampació per a tothom de camisetes, un taller amb D1 a 10, creativitat, compromís amb el medi ambient i superació personal. L'infant ha de dur la seva camiseta que vulgui pintar, això és important. Col·labora Ajuntament d'Artà i Consell Insular. Després, el dijous, dia 20 d'agost, sopar a la fresca. A les 21:00, plaça de Sant Pere. Després de la rifa, en aquest cas hi haurà aquesta rifa, bona, hi col·laboren diverses entitats, associacions, col·lectius, hi haurà la rifa i després l'actuació del grup, no sé si ho pronuncio bé, segur que no, me disculpareu ja de preavançat, s'escriu Grove Presidents, en dues os, Grove, que no sé si s'heu pronunciat Grove o cosa així. En tot cas, ho diré tal com s'escriu i segur que ho dic fatal. Grove Presidents. Un recull de música jazz, funk, pop i soul. Organitza Comissió de Festes de Sant Roc. Divendres 21 d'agost, conte contes, que hi ha per dinar? Que en aquest cas s'obre també un interrogant al principi. A les 18:00, plaça de Cal Lluviner, que això per qui no ho ubiqui és de vora l'edifici municipal. Que és aquesta plaça, no plaça, però que ja s'hi aprofiten per fer diverses propostes. Diu que conte infantil planteja quin és el menú dels personatges de fantasia, que mengen els gegants, les bruixes, els vampirs, o si són bones, les postres de les fades. Serà de Caterina Valriu i amb il·lustracions de Bàrbara Sansó. Organitza Centre Cultural. Hi ha una proposta interessant, cursa de joies en bicicleta, a les 19:30 a la plaça Sant Pere. Activitats per a totes les edats, singular per a totes les edats, inscripcions a la mateixa plaça a les 19:00, obligatori dur casc, hi haurà venda de begudes i coques a partir de les 19:00. Col·labora Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFAN Rosa del Vents, que és l'escola de la Colònia Sant Pere. Després, i aquí també segur que ho pronuncio fatal, Neobot Party, festa de neon a la xarxa. A les 20:00 fins a les 12 del vespre, restaurant la xarxa. Espectacle de llums i companyia de DJ Stroem. Organitza restaurant la xarxa. Ball de bot a les 21:00 a la plaça Sant Pere, actuació d'Artà Vallecanta. Col·labora Ajuntament d'Artà. A les 21:00, 23è, volei platja 4x4 nocturn a la platja, lògicament, de la Colònia de Sant Pere.
Sols hi haurà una categoria i, per tant, els equips poden ser masculins, femenins o mixtes. Inscripcions al WhatsApp 630 58 33 34 fins dia 19 d'agost. Col·labora Club Voley Artà. Faig una petita pausa i continuo, perdó.

I continuem amb més coses, en aquest cas amb dissabte, dia 22 d'agost, amb el mercadet de segona mà, des de les 9 del matí fins a la 1 i mitja del migdia, a les 13:30, al carrer Sant Mateu, de vora l'església. Després ja al capvespre, nit de hip-hop, de les 19 hores a les 4 i mitja del vespre. El passeig marítim a Sa Madona col·labora amb el moviment cultural colonier, Mokuko. I a la vegada, paral·lelament, la gran verbena de Sant Roc, de les 23 hores a les 4 i mitja també del vespre, a la plaça de Sant Pere, amb l'actuació del Gruts, la canció del verano, Baba Josifà i DJ David Pacheco, organitza la Comissió de Festes de Sant Roc. 23 d'agost, circuit d'obstacles i habilitats, de les 10 del matí a les 12 del migdia, a la plaça de Sant Pere, organitza The Midower. Si anem a la fresca, a les 21:30 del dia 23, a la plaça Sant Pere, projecció de la pel·lícula El Mayordomo Inglés, organitza la Comissió de Festes de Sant Roc. I ja com a després de festes, així ho marca el programa, dijous 27 d'agost, presentació del poemari Les Ablusions, de Miquel Bezares, a càrrec de Carme Castells, a les 20 hores a la plaça de Carles Lluminer, de vora l'edifici municipal. Bezares no ens ofereix una simple col·lecció de poemari lineals, sinó una arquitectura geomètrica, un llibre dins un altre llibre, organitza Centre Cultural. I el dissabte, dia 29 d'agost, sopar del Club Nàutic, a les 21 hores, a l'esplanada del Port. El Club Nàutic convida tots els socis a un sopar a l'esplanada del Port. Després del sopar hi haurà música i ball. I després ja sí que ve tot el llistat de patrocinadors de la Festa de Sant Roc 2026, amb el qual l'encatsala, com no pot ser d'altra manera, l'Ajuntament d'Artà, amb una aportació econòmica de 2.000 euros, el Club Nàutic de 300 i després diverses entitats, empreses com Immobiliari Colònia Sant Pere, Gabriel Canyella Roger, Centre Cultural, Afarsi i Rosa del Vents, Associació Propietària de Senyal, Mont Dental, Restaurant del Nàutic, Casal de Colònia, Associació Persona Majors de la Colònia, Tres Parrais, Amic de la Música, Restaurant Playa, Concessions Reformes Òscar Bové, etc. Bueno, en fi, tot un llistat,

en un berenar a valor 30 euros, se cantina esmai un sopar per a dues persones, i se renta bike un lloguer de dos padels, kayak o bicicleta un dia, duplicat i gràfic a sortar un lot, Can Grameu dos objectes de fang, Hotel d'Esbel del Nord un vespre a l'hotel Esblau un berenar per a dues persones, Can Kiwi un bal per berenar per a dues persones, Dissenys un regal, Miquel Grau un quadre, Sa Lletreres Colonieres lot d'obres de Palma, Sa Maries un massatge de 30 minuts, Flors, Llull, una orquídea i un calanchoe, Joan i Xavier, un val de compra per 15 euros d'en Joan i Xavier de Mercat, Mohamed Fruiter, 3 melons i 3 cíndries, Forn Corpus, un pa diari durant una setmana, això és interessant, Pollastres Hortà, dos vals per un pollastre rostit cada val, a Lot Sierra, que donen 3 sopars per a dues persones, Nordic Walking llevant 4 classes d'iniciació per a dues persones, Ferreteria Massanat, un lot de producte, restaurant Vivers, una caixa de vi blanc, una caixa de vi rosa i un val de dues pizzas per endur, Marilena Genovart, un quadre, Fisio Mestral d'Artà, val per una sessió de fisio, Rebost de Camp Mauro, 4 vals de 25 euros per un sopar, Peluqueria L'Hostail di Narciso, 2 vals tall de cabells i un val d'una mascarilla, Termomits, un regal promocional, Campito, Colònia Sant Pere, classe d'iniciació, l'equitació i comunicació amb cavalls, Artesanes, un lot de galletes artesanes, Jaume Cabré, fotògraf, una fotografia, Osteopatia Elo, una sessió d'osteopatia, Supermercat Autoservei Esmai, lots d'articles de platja, Reiguer Mobles, 2 regals, Petit Hotel Rocamà, una nit d'hotel en berenar per dues persones, segon disponibilitat, Associar de la Palma, 2 parells d'arracades, Floristeria Xisca d'Artà, un cursiol, Manu Roba del Món, val de compra per 50 euros, Bar Centre, 2 crets de Nutella a migdia o cap vespre, Martí Maria, 2 botelles de vi, Audrey Costa del Mercat, un regal de marca Raudei Atelier, Bodegues Macià, val de 4 lots de 3 botelles de vi cada un, Tentación Pura Pasteleria, val per un cheesecake per 6 persones, Construcción Ginart, una caixa de vins, Construcción Miquel Petaca, una caixa de vi, i Penyamanyo Cronista d'Hortà, 4 parasols de cotxe. Per tant, com veus, molt de regals a sortejar per aquesta rifa en el sopar a la fresca de Sant Roc 2026, que en aquest cas tindrà lloc concretament el dijous dia 20 d'agost de la setmana que ve, bàsicament, el sopar a la fresca és a les 21 hores. Per tant, podeu guanyar qualsevol d'aquests articles que han donat tot aquest col·lectiu, associacions, persones, en fi, empreses, etc. I bàsicament acaba Festa de Sant Roc 2026, Colònia Sant Pere. Diu que aquestes festes estan organitzades pel Centre Cultural en la col·laboració del teixit associatiu empresarial particulars del poble, l'Ajuntament d'Artà i el Consell de Mallorca. Hi ha els diversos logotips com a tal. Sí que a veure que el Centre Cultural posa el nom perquè al final hi ha d'haver una entitat en NIF que diem que se posi al capdavant. Les festes de Sant Roc no té una entitat com a tal en NIF i per tant pròpia que diem i per tant se fa d'aquesta manera, però al final els actes se fan de manera coordinada amb la comissió i tots els que hem anat comentant aquí que surten representats dins aquest programa d'actes.

I a l'apartat meteorològic tenim que ara mateix, quan són les 18:50 de les Illes Menor 10 d'avui dia 10 d'agost, tenim ara mateix 31,6 graus centígraus. Sensació tèrmica de 38 graus. La màxima d'avui 34,2, a les 14:49. La mínima 21,2, a les 6:53. Per tant, redondejant, però hem dit que avui temperatures al manco fins ara de 21, entre 21 i 34 graus.

I bé, doncs, com deia, avui temperatures fins ara al Manco entre 21 i 34 graus. El vent ara mateix de sud, 3,2 km per hora, amb ràfegues de 12,9. Màxima ràfega d'avui, 27,4 a les 13:25, a l'una i mitja pràcticament del migdia. De fet, en aquest cas, que 27,4 és la màxima ràfega mensual d'aquests pocs dies, 10 dies ja, que duim d'agost. Humitat al 70%, robada al punt del 25,3 graus, baròmetre 1014,4 hectopascals, tendència baixant a poc. Previsió de l'índex ultraviolat per avui és de 8,5, per demà 8,2. Pluja, continuam de 0, ja ho sabeu, en aquest cas tant avui com ahir. El manac sortirà el sol a les 6:54, la posta prevista per les 20:49, sortirà la lluna a les 03:43, posta de lluna a les 19:33. Tenim lluna minvant un 6% il·luminada.

I passam ara a la previsió, predicció, a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, que pel que queda d'avui dilluns, diu cel anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent de l'est, entorn a 15 km per hora. Pel que fa demà dimarts 11, començaríem primeríssimes hores, pràcticament durant el vespre barra matinada, anuvolat amb un 20%, després ja al dematí, poc anuvolat amb un 0%, cap vespre igual, poc anul·lat amb un 0 i darreres hores descobert, cel descobert que diem amb un 0. Temperatures per tot el dia demà entre 23 i 36 graus, el vent començaria a cobrir en calma, entremig el dematí del sud entorn a 15 i cap vespre sud-est entorn a 15. Pel que fa dimecres dia 12, passat demà, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, recordem dia d'eclipsi, temperatures igual que el dia abans, 23-36, per tant sense canvis, vent en aquest cas sí que giraria de nord-est entorn a 15 km per hora durant tot el dia. Pel que fa dijous 13, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-35, és a dir, baixada d'un grau tant de mínima com de màxima, vent de l'est entorn a 10 km per hora. Passaríem a divendres 14, cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 22-36, és a dir, pujada d'un grau de màxima, vent de l'est entorn a 10 km per hora. Dissabte 15, poc anuvolat amb un 0%, temperatures 22-35, retornem a les temperatures de dijous, és a dir, baixant un grau de màxima, vent de l'est entorn a 10. I diumenge dia 16, intervals de nuvolositat, 15% de possibilitat de pluja, temperatures 23-34, pujada d'un grau de mínima, baixada d'un grau de màxima amb manca amplitud, vent de l'est entorn a 10 km per hora. Així, per tant, possibilitat de pluja 20% durant avui vespre, que realment són les primeres hores que diem de demà, i després diumenge amb un 15%, la resta 0%. Pel que fa a temperatures, la mínima se mou entre els 22 i els 23 graus. Els 23, per exemple, de dimarts, dimecres i diumenge. Els 22 per dijous, divendres i dissabte. Quasi cada setmana. Pel que fa a la màxima, se mou entre els 34 i els 36 graus, que en aquest cas va gairebé de baixada, amb una pujada durant el divendres. Perquè passa dels 36 de demà, manté els 36 per dimecres, baixa els 35 per dijous, puja novament els 36 per divendres, i aquí sí que va desescalant, diguem-ne així, dissabte 35 i diumenge 34. I pel que fa al vent, de moment no hi ha cap ràfaga màxima anotada, tampoc cap dia que marqui entorn a 20 km per hora, els dies que més són entorn a 15, que seria tant demà, com dimecres, la resta entorn a 10 km per hora.

I bé, volia veure segurament si s'obri el tiempo puntés que mos dona la setmana vinent. Setmana... Ser, bueno, per demà dona 0,1. En aquest cas, per tant, aquesta possibilitat d'alguna gota per demà, per exemple, segons el tiempo puntés. En aquest cas, veurem si aconsegueix veure, seria la una d'avui vespre. Això sí, un 40% de possibilitat. Per tant, està per davall dels 50. Per tant, ja veurem si el descartem o no. Però, bueno, la una del vespre d'avui, bé, d'avui que ja correspon a demà, realment, però, bueno, d'aquest vespre entre avui i demà, per entendre-nos així, per les hores ja dins el dia demà. I que és possible 0,1 litres, això sí, amb un 40% de possibilitat de pluja. Per la resta, poca cosa mencionable, si més no. 0 litres de pluja, cel, algun dia és un poc tapat, però bé, no gran cosa, a excepció d'aquest de manera puntual. I després sí que per la setmana que ve, tot i que ja sabeu que sempre m'agradaria agafar amb pinces, per favor, tindríem dilluns que ve dia 7, 0, però després, dimarts, dia de 8, podrien tenir 5,8 litres en el terme d'Artà. Dimecres, dia 9, possibles 1,3 litres. Dijous, dia 20, possibles 3,1 litres. I després, tant dia 21, 22 com 23, en principi 0 litres. Així que ja veurem, de moment, la possibilitat entre el dia 18 i dia 20 de possibles pluges. Entorn a 5,8, 1,3 i 3,1 litres, respectivament, cada dia, segons el tiempo puntés. Repeteix que això sí, agafat amb pinces, perquè sempre com més a prop ho estiguem, més ho podrem revisar amb certa certesa més profunda, no sé com dir-ho, en aquest cas. Però bé, ja ho veurem. Si més no, haureu d'adivinar vosaltres mateixos, perquè posam aquí el punt final del programa d'avui, però també posam un no punt i final, però... perdó, no punt i final, però bé, en certa manera sí a la temporada. No sol que no així, però bueno, realment ho podríem dir així. Ja que mos prenem alguns dies barra setmanes de descans, que com dic sempre no acaba sent descans, perquè sempre estàs pendent de notícies, de tot el que pugui anar succeint, i anant-te informant a través d'això.

Això es va per aquí quan sigui necessari, a nivell puntual, però sí que a nivell de programa, en principi, la idea és tenir, com dic, aquests poc més de 15 dies, un poc més, si més no, de, diguem-li, vacances, en certa manera, que repeteix, que estarem a la guai de les notícies, per tant, és un poc allò, sí, però no. Però vaja, a nivell de programació com a tal, si no ha res així molt urgent i demés, aquesta és la idea, com solen fer cada any. També va bé descansar poc, les notícies normalment solen baixar, per tant també per això ja agafam aquestes dates, no per altra, cap altra qüestió. Si les notícies baixessin durant moviment el febrer, per dir alguna cosa, o el maig, a lo millor agafaríem un parell de dies al maig, no ho sé, ara ho dic a l'etzar. Però en aquest cas, normalment a l'agost, les emissions públiques també rebaixen per tema vacances i de més la seva activitat, i en definitiva, com dic, l'actualitat bàsicament ja és un poc, seria un poc venir aquí i poca cosa a comentar, si més no. I així també mos guardant coses de cara al setembre, que si no res de nou és quan tornarem, si tot va bé i espero que sí. No sé dir dia exacte, si dia primer o com ho farem, si no el dia primer supos que no serà molt més enllà, i res, en definitiva, content de poder tornar estar aquí una vegada més, una temporada més, en aquest micròfon de Ràdio Municipal, al capdavant d'aquesta ràdio pública que com he dit sempre, la de tots vosaltres, qualcú perquè ha d'estar davant i en aquest cas són jo que tenc el ple, però com he dit sempre, és la ràdio vostra que feis amb els vostres comentaris, amb la vostra proposta, amb la vostra ajuda i tot plegat. Així que, per la meva part, si tot va bé, tornaré, en aquest cas, com dic, ja veurem si dia primer o quan de setembre, segurament no serà molt més enllà, si no el dia primer serà dia segon, com a molt, o cosa així, ja veurem, i res, qualsevol cosa, evidentment, teníem informant per aquí també, de manera, si fos alguna cosa molt important, per separat, si no, vos recomanem seguir les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc. Ja podeu continuar informats, a la vegada que, evidentment, de l'Ajuntament d'Artat, dels clubs, associacions, etc, etc. També vos recomanem sempre visitar les seves pàgines, tot i que nosaltres estem a la WhatsApp, sempre mos pot passar alguna cosa, per desgràcia. Espero que gaudigueu i disfruteu de les festes de Sant Roc a la Colònia tal com les heu gaudit i disfrutat les d'Artà, que fins a bon ser una gorra així a destacar important, per negatiu, marfesc. Per suposat, fins a bon ser anar molt bé, per tant, cosa que celeb. I res, no sé què més dir en aquest cas, que moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat, perquè continueu aquí a l'altre costat de la ràdio els dies que siguin. Aprofiteu també aquests dies d'estiu per descansar una mica si podeu, si la feina vos ho permet, si no teniu vacances, si teniu vacances disfruteu, gaudiu, si no, intentau desconnectar en qualsevol moment, i res, supos que sí que continuarem amb el dissabte a la ràdio, imagino, amb el nostre company amic Miquel Mestre, cada dissabte, i com sempre dic, no descarta evidentment algunes redifusions durant aquests dies d'agost, que no farem programació en directe, diguem-li així com a tal, però sí que aprofitant tota la gravació que tenim, sempre possiblement alguna que altra enregistrament, programa, presentació de llibre o concert, o ja veurem, segurament alguna cosa anirem rematent una mica així a l'atzar en certa manera, no sé que hi hagi algun motiu concret que també ho faríem venir bé, però bueno, en principi com per anar tenint alguna cosa més enllà de la música com a tal. Així que, com sempre, moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio i salut, salut i moltíssima, moltíssima, moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital Son Espases el passat dia de 9 de juliol. Salut, però, insisteix en la importància de la vacunació. En té la informació Carme Moreno.
1: La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que a més del pacient de zero, a final de juliol altres persones començaren a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, arriba al 91%. Tot i això, en els darrers 2 anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les Illes, l'any passat es registraren 35 casos. Davant aquest escenari, Esteban ha insistit en la importància de la vacunació.
2: D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
1: La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de missatges als telèfons mòbils. A més, el personal sanitari ha de fer ús de la mascareta. Esteban també ha dit que les persones contagiades han fet aïllament.
2: Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a, pues un poco las mismas medidas COVID.
1: Entre les persones infectades hi ha turistes, però també residents. Una de les infeccions es va produir a la sala d'espera de les urgències, i és que el sarampió és una malaltia altament contagiosa. Aquest virus es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona és contagiosa de sarampió des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins a 4 dies després de presentar símptomes.
0: Però també ens fixam en Menorca i vos volem acostar bones notícies, com que l'Hospital Mateu Orfila ha duit a terme amb èxit la primera intervenció de cirurgia maxil·lar amb planificació virtual.
3: Fins ara, els pacients de Menorca amb deformitats dentofacials eren derivats de Son Espases. Aquesta delicada operació permet augmentar la precisió quirúrgica i millorar els resultats gràcies a la tecnologia 3D. Escoltam el doctor Ismael Stern.
4: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte, y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I encetam la crònica negra, que també ens deixa una notícia en clau sanitària, perquè la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per votar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
3: Els fets varen passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, la professional va avisar el personal de seguretat i també a la Policia Nacional en arribar. Els agents varen descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo, l'home va reconèixer que havia estat agressiu en la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
0: I també s'ha detingut una dona a Eivissa per robar joies en el domicili on feia feina com a assistenta.
3: Se li han intervingut joies per un valor de quasi 15.000 euros. La víctima dels robatoris va denunciar el passat mes de juliol la desaparició d'aquestes peces. Segons la investigació policial, l'acusada hauria aprofitat els dies en els quals va fer feina d'assistent a la casa per fer-se amb les pedres precioses.
0: No deixem les pitiuses, perquè els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal de Nacoloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat, com ens explica Gemma Guas.
3: La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
6: Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua. O sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna. La batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente los rescates son mucho más complicados de noche.
3: És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
6: Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
3: El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona ferida uns 25 metres.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I començam la setmana en el nivell màxim de risc per incendi forestal. Efectius dels parcs d'Alcúdia, Inca i Samilana estan actuant en un incendi d'un solar urbà a Pobla. D'altra banda, ha quedat controlat un foc declarat al Puig de Bonany, prop de Petra i Sant Joan.
3: Ha cremat unes 0,7 hectàrees de vegetació agrícola. En les tasques d'extinció hi han participat dos mitjans aeris, un vehicle autobomba, 17 bombers forestals i 4 agents de medi ambient, com també dues dotacions dels bombers de Mallorca.
0: Tot plegat mentre la península, l'incendi de Niebla a Huelva, ha arrasat 20.000 hectàrees i ha deixat més de 700 persones desallotjades. De moment, el foc està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla.
3: El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha dit a través de les xarxes socials que la complexitat de l'incendi s'explica pels canvis de vent i el focus secundaris. Ha recordat que més de 600 efectius hi continuen treballant.
0: Pel que fa a altres incendis actius, ha quedat estabilitzat el foc de Tírig a Castelló després de cremar 800 hectàrees.
3: També evoluciona favorablement l'incendi declarat a Segòvia. D'altra banda, una quarantena d'efectius treballen per sufocar un incendi provocat de manera intencionada a Lleó, que posa en risc un bosc proper a la zona.
0: Canviem de qüestió perquè Espanya ha establit controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa del país de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
3: Tot i que aquests controls fronterers varen entrar en vigor a tot l'estat aquest dissabte, els aeroports i ports de les Balears s'han començat a aplicar avui migdia. Segons fonts properes a la Policia Nacional, no afecten els turistes italians, només als viatgers extracomunitaris que venguin d'un tercer país.
0: Tanmateix, Itàlia i Dinamarca exigeixen centres de repatriació a tercers països en un comunicat conjunt que han fet públic avui mateix. El signen les dues primeres ministres i mostren el seu rebuig a les persones migrants que diuen entren sense un control. Això després que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols. Mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat a l'executiu central un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria que viu la ciutat. Una demanda que ha transmès el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durant la reunió que han mantingut tots dos. Torres ha anunciat un reforç per atendre tots els migrants amb el reagrupament familiar dels infants com a prioritat. Mentrestant, els menors no acompanyats deambulen per la ciutat autònoma a l'espera de poder registrar-se.
7: Nosotros tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
8: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: El Ministeri de Defensa ha cancel·lat tots els permisos dels militars destinats a Ceuta a partir del pròxim dijous 13 d'agost, fins a un altre ordre, excepte en casos excepcionals. Hem arribat a les 7 i 18 minuts d'aquest informatiu vespre de dia 10 d'agost. Fem una petita pausa i tot d'una i tornem.
9: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
10: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
5: Informativo Vespre. IB3 Radio.

0: aquí d'aquest dilluns, com dèiem, 10 d'agost, i un dia més l'eclipsi o més bé el compte enrere i el desplegament previst ocupa bona part de l'actualitat de la informació a tota hora. Heu de saber que la Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca, s'encarregarà de la part forana i la mà.
1: I seran els responsables de trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons Pegasus i el Seprona. Mari Carmen Mollà és l'agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
2: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
1: La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. És l'inspector en cap, César Pardillos.
3: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
1: Bombers de Mallorca mantindran actius els quatre parcs de la Serra de Tramuntana i també vigilaran Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonin és el cap de Bombers de Mallorca.
4: Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
1: El dispositiu de policia i Guàrdia Civil també té previst que hi hagi unitat de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
0: I també a Eivissa es donen a conèixer quines mesures es prenen. I a Sant Antoni els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i a les platges del poble, com explica Ana Fernández.
5: Per garantir la seguretat de turistes i residents, el millor és deixar el cotxe i anar caminant. Des de l'Ajuntament també adverteixen que durant unes hores la circulació per Sant Antoni pot veure's complicada i trobar-hi aparcament pot ser pràcticament impossible, ja que és un dels principals punts de l'illa per observar l'eclipsi. El tancament d'alguns carrers és una cosa que preocupa i no agrada als veïns.
6: No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
7: La gente lo se va de las manos todo, todo ya hoy en día.
5: Els més afortunats ho veuran des de casa.
8: Yo, afortunadamente, vivo en una collina y lo voy a ver del techo de la terraza de mi casa.
9: Perquè tancaran molt i molt pronta. Nosaltres intentarem anar molt pronto i així sí que pot ser que agafem lloc.
5: S'espera una gran afluència de persones tant a terra com a la mà, ho explica el bus Adrián Juan.
10: Bastante saturado e incluso las zonas por tierra, el famoso escalo de Esmoro, todo eso va a estar... Discoteca, macrodiscoteca, però en la naturaleza.
5: Alguns venedors aprofitaran també per fer negoci.
11: Miércoles voy a intentar haber de vender un poco de gafas de eclipso.
5: Un dispositiu que preveu la possibilitat d'aplicar restriccions o desviaments a diferents punts del municipi.
0: Per cert, que a l'illa no queda cap embarcació disponible per llogar el dia de l'eclipsi. El sector nàutic fa temps que ha penjat el cartell de complet des d'Eivissa Preservation Fan. Alerten dels danys que poden ocasionar fondejors descontrolats sobre la Posidònia.
12: Serà un vespre en què quedaran ben poques barques als ports eivissencs. La lluna taparà el sol a l'hora del sol post, és a dir, a molt poca altura, i sortir a la mà assegura una vista neta sobre l'horitzó. El xàrter nàutic ja té llogat des de fa dies pràcticament tot el que pugui surar i algunes empreses hi aplicaran preus especials, encara que la majoria només hi afegiran el que s'allargui la sortida. Marc Torres és el vicepresident de l'Associació Nàutica de Pime.
13: Nosaltres, per exemple, no ho hem fet. Sí que en alguns casos hem posat un suplement donat que el barco arribarà molt més tard.
12: També les festes en embarcacions, les Party Boat, esperen fer caixa amb sortides especials, com aquesta, amb les entrades més barates esgotades i la cabuda limitada a 200 persones. Com tothom, navegaran cap al ponent de l'illa, amb una allau de centenars de barques que el govern vol intentar minvar amb unes recomanacions.
13: Que intentem que la gent no s'acumuli a certs llocs. La posta de sol, l'eclipsi, i es vedrà és el més atractiu, el qual entenem que allí serà on més gent s'ajuntarà.
12: Ibiza Preservation Fund demana que es tingui cura de l'entorn també durant l'eclipsi. Elisa Langley és la seva coordinadora.
14: Sense deixar petjada. És a dir, recullo tots els residus que pugueu fer o que estiguin a la vostra abast. No faceu mal a fauna i flora que estigui al vostre voltant.
12: Per prevenir cap risc, el govern recorda que s'ha de respectar la cabuda dels vaixells. Sempre hi ha d'haver algú al timó, sobretot quan es faci fosc del tot, i està prohibit llançar bengales per diversió.
0: Una informació que ens ha costat Alberto Ferrer quan Formentera prepara el dispositiu de seguretat per a l'eclipsi solar de dimecres. A la zona d'escat de Barberia l'accés estarà restringit i només hi podran entrar les persones que puguin acreditar que han d'accedir a casa seva.
1: O podran demostrar en documents com el DNI, el padró, rebuts o contractes per assistir a l'observació de l'eclipsi. L'accés serà exclusivament amb autobusos llançadora des de Sant Francesc. La tornada començarà a les 9:30 del vespre.
0: I a Menorca, les institucions també demanen anar previnguts. Gemma Carrasco.
15: A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simon Gornès, conseller de Medi Ambient.
16: Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxes, i deixar les vies lliures per tal que els cotxes d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
15: Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simon Gornès.
16: Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formarà un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de silla.
15: I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi, i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
0: I atents, perquè l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ueres per mirar l'eclipsi solar. Per aquest motiu, l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança, com ara farmàcies o òptiques.
1: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
17: Sí, tenim unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
0: I enmig d'aquesta llau d'interès social i quan falten pocs dies per a la gran cita, es multipliquen les publicacions i curiositats sobre el fenomen astronòmic. Per exemple, fa 2.000 anys ja existia un rellotge que podia predir els eclipsis, o si tenim paciència, després del Fossa Negra començarà una nit de Perseides úniques, diu un mercant.
18: Efectivament, i començant pel rellotge capaç de predir eclipsis des de fa 2.000 anys. Es deia Anticitera i va ser construït a Grècia a mitjans del segle II. És la calculadora astronòmica portàtil més antiga que es conserva. Està feta de bronze i proporcionava un calendari precís sobre les dates dels eclipsis o bé de quan s'havien de fer els Jocs Olímpics. El rellotge va ser recuperat l'any 1900, va ser després d'un naufragi, i se'n conserven 82 fragments, actualment guardats al Museu Arqueològic Nacional d'Atenes.
0: Veure o no veure l'eclipsi, però, és també matemàtica pura.
18: Tot i que un eclipsi de sol és sempre un espectacle fascinant, un simple 0,1% podrien dir que marca la diferència entre que sigui total o parcial. Si l'eclipsi és del 99,9%, no basta. La part encara visible de la llum solar és milers de vegades més brillant i no es veu. Quan el sol fa un fos total a negre, com passarà aquest dimecres, es produeix una disminució brusca de la llum. Es fa gairebé de nit, el podem veure, és un fenomen que va acompanyat també d'un descens sensible de la temperatura i de canvis en el vent.
0: I si no ens movem de lloc després de l'eclipsi, la nit astronòmica no acaba, ja que començarà una pluja de perseids que durarà tota la matinada.
18: És un dels fenòmens més esperats de cada estiu, la pluja d'estrelles de Perseids, que la nit d'aquest dia 12, d'aquest dimecres, arribarà a la màxima intensitat. És una nit de lluna nova, obscura, abastament les estrelles començaran a travessar el firmament. Enguany, segons el web de la NASA, serà una de les millors pluges d'estrelles de l'hemisferi nord.
0: I entre les múltiples curiositats, una parla que pot ser els eclipsis tenen data de caducitat. Així ho ha previst el director de l'Observatori Astronòmic Nacional, Rafael Bachiller, afirma que d'aquí uns 600 milions d'anys ja no es podran veure, i és que, segons explica, arribarà un moment que fins i tot quan la Lluna estigui en el punt més proper a la seva òrbita i la Terra més allunyada del Sol, el diàmetre del disc lunar no serà suficient per amagar-lo completament.
19: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Són les 7:30 i a Mallorca Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar un brot de sarampió en 6 casos confirmats.
1: 5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. Salut insisteix precisament en la importància de mantenir una cobertura vacunal alta davant una malaltia que és especialment contagiosa. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
2: De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la la única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
0: I mentre Mallorca reforça la vigilància epidemiològica, a Menorca l'Hospital Mateu Orfila fa història en la primera cirurgia maxil·lar planificada virtualment.
1: Per primera vegada ha duit a terme una intervenció d'aquesta mena en planificació virtual i tecnologia 3D, una tècnica que permet als professionals guanyar precisió i millorar els resultats quirúrgics. Fins ara, els pacients menorquins amb deformitats dentofacials s'havien de desplaçar fins a Son Espases. Escoltam el doctor Ismael Stern.
3: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte, y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
0: La xarxa 03 insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara les principals reivindicacions del sector.
1: Diuen que queden damunt la taula qüestions

0: terminis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
1: I un dia més, queda un dia manco per l'eclipsi de dimecres. Davant la gran expectació, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han previst un dispositiu sense precedents.
2: Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Policia Nacional, César Pardillos.
3: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
1: I Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ha deixat una setantena de morts.
2: El director del programa La Gran Vida, Miquel Àngel Ariza, que es troba al país, ha explicat els moments d'incertesa que s'han viscut.
4: La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
1: I ara és temps dels esports.

0: Informatiu Vespre. Esports.
1: I ja és aquí el nostre company Xisco Ribas, i en els esports, en futbol, el Real Mallorca deixa enrere la pretemporada i ja pensa en la Lliga. Bon vespre.
2: Bon vespre. El conjunt de Luis García tanca invicta la pretemporada amb 4 victòries i un empat, 15 gols a favor i només 4 en contra. Un registre per afrontar amb optimisme la nova temporada a la segona divisió, que començarà aquest dissabte contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Somos. Avui la plantilla mallorquinista ha descansat i demà a les 9 del matí a Son Bibiloni farà la primera sessió d'entrenament de la setmana per començar a preparar el partit contra el Valladolid. El Mallorca arribarà a la Liga Hypermotion amb, de moment, 9 fitxatges, inclòs el de l'entrenador Luis García Fernández. Pel que fa al capítol de sortides, la darrera a confirmar-se ha estat la de Samu Costa a l'Al-Nasser, un traspàs que s'ha tancat per 22 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebrà aproximadament de 8 en 2 milions, ja que la part restant és per a l'Almeria i es converteix d'aquesta manera en la venda més important de la història del club. El migcampista portuguès va arribar a Somos l'estiu de 2023 i en aquestes 3 temporades ha disputat un total de 108 partits amb el Mallorca, ha anotat 8 gols i fet 5 assistències. Ara Samu fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. A la primera federació, l'UD Eivissa ha realitzat 2 noves incorporacions. Són José Carlos Lazo i Manu Justo, 2 jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt blau-cel. Informa Víctor Sancho.
3: L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera, 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo, que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raúl Jona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Camises, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raúl Jona va apostar per un punta del filial Beltrán. Javier Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara, i Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altre davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
2: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada i ho farà repetint l'enfrontament de la darrera final de la Champions. Els d'Antonio Vadillo jugaran contra l'Sporting de Portugal, vigent

0: campió d'Europa, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume, un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Escoltam el president del Palma, José Tirado.
1: Va ser un auténtico partidazo, estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting, una muestra de intenciones, ¿no? Si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
0: Després del Ciutat de Manacor, el Palma partirà a Galícia per enfrontar-se a equips com Oparrulo o la selecció d'Indonèsia i el darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord International Master Futsal en la presència de Benfica, Gimbi Cartagena i novament l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
1: Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
0: Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana. En bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sud de 8 a la selecció espanyola. El combinat nacional va superar França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar-se a la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts i 4 rebots. En motociclisme, Izan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat ahir al circuit de Silverstone. Amb aquest resultat, el pilot de Sindioteria continua segon a la general, a 42 punts del líder Manu González. Escolta a Izan Guevara.
2: Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
0: I a MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta i va haver d'abandonar, mentre que Augusto Fernández va finalitzar 15 en una cursa que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Amb el doble èxit balear aquest cap de setmana, Xuacu García Rigo ha estat campió del món sub-16 de la classe ILCA 4 a Dinamarca i Paula Barceló s'ha penjat la medalla de plata a Los Angeles a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia i avui s'ha presentat la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mar de Palma. Primera cita del calendari a les Illes de les grans competicions de vela clàssica que arrencarà demà fins al 15 d'agost a la Badia de Palma amb un total de 39 embarcacions. I acabam amb dos apunts breus. En ciclisme, Mavi García ha acabat 20è en el Tour de França femení i va pujar al podi de fet de la classificació per equips. A la general, la mallorquina es va quedar a 41 minuts i 50 segons de la guanyadora Demi Vollering. La neerlandesa ha fet història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França en més d'una ocasió. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea han perdut la final del Torneig de Londres contra Martina Calvo i Claudia Fernández per 7-5 i 6-3.
3: Gràcies, Xisco. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
4: Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: 7:42 minuts i ja tornem a ser aquí en 70 a la plana laboral perquè la xarxa 03 valora positivament la predisposició de la Conselleria d'Educació i considera que la reunió del passat divendres ha obert una porta al diàleg, però adverteix que ara queda tot un camí per recórrer. La plataforma insisteix que les mesures anunciades no resolen encara les principals reivindicacions del sector i que queden damunt la taula qüestions claus com ara els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims.
1: Educació ha traslladat a la plataforma mesures com la incorporació dels professionals del primer cicle d'infantil al sistema de pagament delegat de nòmines a partir de gener de 2027 i un nou complement destinat a reduir les diferències salarials entre treballadors dels centres sostinguts amb fons públics. Des de la xarxa 03, però, lamenten que no s'hagi entrat a negociar el conjunt de les seves reivindicacions i consideren que encara queda molta feina per fer per millorar les condicions de les treballadores del primer cicle d'educació infantil. La seva portaveu és Noelia Jiménez.
2: Sí que és vera que estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara hem de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
0: I augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents. Els aparells electrònics, l'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals. I d'altra banda, nova ajuda pels autònoms que vulguin contractar un nou treballador. El govern subvenciona els costos laborals i de gestoria de les noves contractacions durant un any i fins a 35.000 euros.
1: La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha detallat els requisits d'una subvenció celebrada per la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears, Magdalena Comas.
3: Ha de ser una contractació indefinida, a temps complet, i aproximadament la subvenció aniria per cada any entre 25.000 i 35.000 euros.
4: Dona suport als autònoms que volen créixer, però sovint no poden assumir el cost d'una primera o d'una nova contractació.
1: L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de l'any vinent.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I anem a Eivissa perquè l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica, David Ventura.
6: Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
7: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
6: El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles de lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
7: Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo. Eso en otros sitios es legal, pero en Eivissa desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
6: El Consell ja ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
0: I es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per a residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat més ben rebuda, molt ben rebuda pels residents, que avui feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament, Cristina Tomàs.
8: Cada estiu és més complicat aparcar els mercadals, sobretot per als residents.
9: Yo a veces lo dejo a la calle y me cuesta.
10: Yo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
9: Es difícil, sobre todo en estas fechas.
10: Y ya los días de cada día también está costando.
8: Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per a residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als vecins i vecines a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilch, regidora de Mobilitat d'Es Mercadal.
11: Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
8: De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: De 9:49 minuts, quan la platja d'Escodalà, Sant Josep, continua tancada el bany per contaminació fecal. El govern assegura que ja havia detectat el vessament abans de les denúncies de les entitats ecologistes i veïnals. Les primeres analítiques del 3 d'agost varen detectar nivells elevats de restes fecals i enterococs al torrent de Sa Font, i les noves mostres, preses divendres, varen confirmar un empitjorament que va dur el tancament preventiu de la platja.
1: Mentrestant, Aena assegura que les anàlisis anteriors de la depuradora de l'aeroport no havien detectat anomalies i encara espera el resultat de les mostres de juliol. L'ens aeroportuari recorda que no és l'única entitat que aboca aigües al torrent i anuncia una ampliació de la depuradora i mesures per reduir les aigües residuals. Aquest dilluns, la desembocadura del torrent continua precintada i l'Ajuntament de Sant Josep ha pres noves mostres. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat explicacions i transparència a Aena i qüestiona si la depuradora de l'aeroport té prou capacitat per assumir l'elevada activitat dels mesos d'estiu. El diputat eivissenc José Vicente Mariboso.
12: No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los eivissencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera a Aena. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
0: Això quan el Consell de Formentera presenta noves al·legacions davant el govern balear per defensar les instal·lacions de temporada de les platges parcialment denegades per al període 2026-2029.
1: La institució sosté que la seva proposta compleix la normativa de costes i els requisits ambientals i que les ocupacions previstes estan per davall dels límits legals. Formentera reclama que els criteris s'apliquin de manera proporcional i adaptada a la realitat de les platges de l'illa. El Consell nega, a més, haver exercit cap pressió sobre els responsables de costes.
0: I l'associació conservacionista Arca reclama que les casetes de la costa del Teatre de Palma, construïdes fa gairebé 160 anys, siguin preservades i rehabilitades dins el projecte de renovació de l'entorn de la plaça Major, això pel valor històric, paisatgístic i cultural.
1: Arca defensa la conservació i rehabilitació de les casetes de la plaça Major, que reclama protegir des de l'any 2008, i assegura que el Bala de Palma, Jaime Martínez, s'ha compromès a evitar-ne l'enderrocament i cercar alternatives per recuperar-les.
13: Nosaltres entenem que aquesta sensibilitat és una sensibilitat que s'ha de mantenir, per no només per una qüestió estètica, sinó també per una qüestió ètica, vull dir, mantenir perquè és la nostra identitat, és la memòria, i no entrar, a més, en destruir aquest espai, sinó precisament en reconvertir-lo, donar-li vida.
1: L'entitat també ha demanat recuperar l'antic túnel ferroviari fins al Parc de la Mà, preservar la Rambla i habilitar per a visites l'accés al refugi antiaeri de la confraria de Sant Miquel.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Encetem en aquesta hora la plana internacional quan falten 8 minuts per les 8 i Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ja ha deixat una setantena de morts. La majoria de les víctimes s'han registrat al departament de Risaralda i a la vall de la Cauca.
1: El sisme ha tingut l'epicentre a San José del Palmar. Les autoritats continuen avaluant els danys i les conseqüències del terratrèmol. El director del programa La Gran Vida d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, es troba aquests dies a Colòmbia i ha viscut el terratrèmol en primera persona. Ariza ha explicat com ha sentit el sisme i els moments d'incertesa que s'han viscut després de la forta sacsejada.
2: Ha estat un ensurt molt gros, eren les 7:34 minuts de matí i mos ha assustat moltíssim perquè ha començat d'una manera fluixeta. La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico. Mos han evacuat, no han pogut entrar dins les cases fins que ha passat una hora per si hi havia rèpliques.
0: I detenguts, una filla del matrimoni trobant morta a Saragossa i la seva actual parella.
1: El cos sense vida de les víctimes, l'exsecretari general de UAGA, Javier Sánchez, i la seva dona, Esther La Torre, van ser trobats en la nit de dissabte a l'interior d'un habitatge de la localitat saragossana de Tauste. Tots dos presentaven signes de violència. Els agents continuen treballant per esclarir el que ha succeït i reconstruir la seqüència dels fets.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I anem ara fins a Sineu, on avui es viu una jornada accidentada durant una de les neofestes més conegudes de Mallorca. La darrera hora passa per l'estat de salut de Matías Gámez, que ha caigut en un establiment durant la celebració de la festa i ha estat traslladat a l'hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar. Per saber com evoluciona i com transcorre aquesta darrera hora de festa, connectam amb Lluís Hernández. Bon vespre.
4: Bon vespre, idò, aquí a la plaça d'Esfossar, Sineu, milers de persones, la gran part d'elles ara mateix gent molt jove, apuren pràcticament l'hora que queda perquè finalitzi la 23a edició. Una edició que, tot i les baixes incidències, hi ha hagut una destacada, infeliçment, i com bé comentàveu, el MUC Matías Gámez té un traumatisme lumbar i ha estat trellat fins a l'hospital d'Inca, però encara no se sap si té fractures després de caure des de l'alçada 2 metres/minut després de l'encuentro. Així ens ha explicat el tècnic d'emergència responsable del dispositiu del MUC, Quique Ramos.
5: Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que el MUC se había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metros, 2 metros.
4: Tot i aquesta mala notícia, molts sineuers i gent d'arreu de l'illa ens han explicat que celebraran fins al final aquesta nova festa especial d'estiu. Altres també han valorat positivament el servei especial de trens fins aquí a Sineu.
6: Jo, el manco, és el millor. És el millor i s'ha més despert tot l'any.
7: No podem anar i els meus pares fan feina i no me poden dur tampoc, així que està molt bé.
8: He arribat dels primers i m'agradaria ser de terrers, perquè nosaltres que som d'aquí de Sineu és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
4: I la festa aquí a la plaça d'Esfossar segueix i seguirà fins a les 9 del vespre en la famosa darrera cançó d'acomiadament que, com bé escoltàvem al principi, de New York, New York, de Frank Sinatra.
0: Gràcies per aquesta darrera hora, Lluís Fortes, Lluís Hernández, des de Sineu. I anem ara amb una història solidària. El 14è torneig solidari de golf d'Amigos de Buba, celebrat aquest dissabte a Golf Aucanada Alcúdia, ha aconseguit recaptar 20.000 euros que es destinaran als projectes socials, sanitaris i educatius que l'ONG mallorquina desenvolupa al Senegal. La competició va comptar la participació de 84 jugadors. La jornada va continuar amb un sopar benèfic al qual es van ensumar més de 200 persones i durant el qual es van sortejar prop d'una cinquantena de premis cedits per a empreses i establiments col·laboradors.
1: El Tornet s'ha consolidat després de 14 edicions com una de les principals iniciatives d'Amigos de Bubà per recaptar fons i donar continuïtat als seus projectes de cooperació al Senegal. L'entitat treballa sobre el terreny en diferents àmbits, principalment en l'atenció mèdica i odontològica, la salut de les dones, l'educació i la millora d'infraestructures bàsiques, amb el suport d'equips de professionals voluntaris de Mallorca que viatgen periòdicament al país. L'ONG va néixer arran de la mobilització per ajudar a Bubà un infant senegalès que patia una malaltia greu i que va poder ser traslladat a Mallorca per rebre tractament mèdic. Amb els anys, aquella iniciativa solidària va créixer i es va transformar en un projecte de cooperació estable que avui dona suport a les comunitats locals i al qual es destinaran també els fons recaptats en aquesta 14a edició del Tornaix. Suso Álvarez és el fundador de l'ONG.
9: Estos 20.000 euros los utilizaremos en acabar de retocar la casa prefabricada, el hogar de los talibés, de los niños de la calle, que nos falta pintarla y plantaremos algunos árboles que den sombra. Ya tengo presupuestada una casa, una escuela coránica nueva, que será en el pueblo de al lado, en el pueblo de Guarán, con baños para niños y niñas. Seguiremos recaudando y seguiremos haciendo alguna cosita más.
0: I les restes del vaixell Torre de l'Oro, naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921, tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca i submarinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella n'estudien les restes, Fanny Mateu.
10: El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
11: Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
0: I amb aquestes restes del vaixell Torre de l'Oro arribam a les 8 en punt d'aquest capvespre 10 d'agost.
12: Informació de qualitat. A Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, a Horta, 107.3 a la Colònia, a radiohorta.cat a través d'internet. A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 做你扮演，我带来做你扮演，我带来做你扮演。
1: 然后再。

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: te miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

sind die,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

you like the help boy.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.